a l'estació i la màquina no se detenia. Jo traté d'enganxar-me a un vagón.